0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por hoy Gandía.
2: Hoy por hoy Gandía, Daniel Ardiz.
3: Son les 12 i 20 d'este dijous 14 de març. Què tal, com estan? Arriba l'hora de posar-nos en marxa amb Hoy por hoy Gandia i espere que ens acompanyen, perquè si ho fan podran fer, per exemple, una passejada per la marjal de Gandia en clau ornitològica per a conèixer la diversitat d'espècies d'aus que podem contemplar. Els avançarem una de les propostes del CEIC Alfons el Vell en la plaça del llibre que arranca avui en Gandia. Una plaça del llibre que, recordeu, podeu disfrutar-la durant este cap de setmana, fins a diumenge. Hi haurà més continguts, així que els convido a acompanyar-nos i fem ja una primera parada que ens porta fins a la mateixa Casa de Cultura de Gandia, que durant dos dies esdevé espai de convivència, participació activa i dosi saludable amb la Fira de la Gent Gran. Estic mirant la programació, show cooking de Fideuà, exhibicions vàries de balls, actuacions musicals. No sé ara mateix què s'haurà trobat allí, perquè Cèlia Julià ha acudit al lloc de la festa. Cèlia, bona vesprada. Com està l'ambient per ahir? Bueno, ja escolte.
4: Hola, Dani. Molt bona vesprada.
3: Sí.
4: Escolta, això, l'ambientazo que n'hi ha ací als jardins de la Casa de la Marquesa.
3: Ja, ja. Sí, sí.
4: Mueve tus rodillas y muévete así, diu la cançó. I és que estem a la Fira de la Gent Gran, a esta segona jornada de la Fira de la Gent Gran, i estan fent una classe de zumba ara mateixa.
3: Es nota.
4: Han hagut d'agarrar una caidira, perquè van a fer exercici, però del bo, eh?
3: Sí.
4: Però així, què tenim? Perdona, com li diuen a vostè?
5: Maria Àngeles.
4: Maria Àngeles. Què esteu fent així ara mateix?
5: Ara estem fent un màster de zumba.
4: De zumba, però vosaltres aneu a classe, eh?
5: Sí, al Centre de Social de Corea.
4: Molt bé. I com van aquestes classes?
5: Ai, divinament. Això és el millor.
4: L'altre dia comentàvem també que aquestes classes són també per a socialitzar, no? I passar temps juntes.
5: Sí, sí, sí. Vas un rato allí, fas amistat amb la gent, te rius un montó, te ho passes molt bé i fas gimnàsia.
4: I fas esport.
5: Música, és música.
4: Que això també anima, no?
5: Anima molt.
4: Molt bé. I avui estic a l'aire lliure en esta Fira de la Gent Gran.
5: Això ho tenien que fer repetir tots els mesos.
4: Això és el millor de lo millor. A més, avui fa un molt bon dia, Dani. Moltes gràcies. Anem a parlar també amb altra gent, perquè encara que estan concentrades, ens han dit que sí que ens xerrarien un poquet. Com li diuen a tu?
6: Com esteu?
4: Com li diuen?
7: Ah, Josep.
4: Com?
7: El meu nom?
4: Sí.
7: Josep.
4: Josep. A vostè què li pareix? Bueno, a tu, que m'has dit abans que el parlaré de tu. Sí. Què li pareix esta classe de zumba?
7: Ah, molt bé. Jo vaig amb la Imma. Jo vaig amb la classe d'ella. M'agrada molt com a professional. És molt bona.
4: Esta classe així a l'aire lliure,
7: sí,
4: increïble, no?
7: És irrepetible, vull dir que és molt bona, molt bona. El que així és a l'aire lliure, doncs, evidentment, fa uns dies molt bons, i com que aquí se sua, doncs
4: millor.
7: Ja va bé.
4: Molt bé. Sí. Però tu has vingut molt mudar, no?
7: Bueno, perquè

0: és bonic.
1: Hem de fer costat, a banda que ens agrada, hem de fer costat a la persona que tot l'any està a sobre de nosaltres. Vaig actuar ahir, vaig disfrutar-ho molt i avui no tenia, diguéssim, és que ja era que tenia que vindre.
2: Tenies ganes de tornar.
1: Hombre!
2: Vale, pues moltíssimes gràcies, deixem així tranquil·la fent gimnàstica, gràcies. Dani, la veritat és que aquestes dones són meravelloses. Hem vingut així als jardins de la Casa de la Marquesa, on està la fira de la gent gran, i he de dir que a l'inici hi ha uns estants informatius, que també hi ha molta concurrència de gent, però nosaltres hem sentit la música i hem acudit així com les mosquetes, en seguideta. Perquè a més, no només estan així fent gimnàstica les dones al seu ritme, dic dones perquè totes absolutament són dones, sinó que també tenim així al costat els alumnes i les alumnes de les classes de pintura i dibuix. Com li diuen a vostè?
3: Rafa.
2: Rafa, veig així un meravellós dibuix, perquè és que Dani, tu no ho veus, però ha dibuixat el senyor alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a llapis, no? Explica'ns un poc.
3: Sí, sí, llapis, tot.
2: Quant de temps portes fent això?
3: Ei, doncs m'has començat a les 10 i ara, a les 12, dos horetes.
2: O sea, que este retrat l'has fet en dos horetes.
3: En dos horetes, sí.
2: Mare meua, Dani, si veigeres el retrat està super detallat. I escolta, tens intenció de regalar-li o què?
3: Així el bec i li grapa d'ell. Jo... L'ha fet per això, perquè per dibuixar i vas guardant-te en casa, que ells, pues, per lo menos vas regalant-los i s'alegren.
2: Però vostè porta molts anys pintant, suposo, no?
3: Ja porta molts anys, jo des que anava a escola que m'agrada, però després m'ho vaig deixar per la faena i ara pues, farà 10 o 12 anys que m'ha tornat a agarrar i bé, una distracció més.
2: I només pintes a llapis o tens altres tècniques?
3: Sí, tot a llapis, sí.
2: Tot a llapis?
3: A llapis, sí. Sense problemes.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Heu continuat. Dani, si poguereu veure este retrat, està amb tot tipus de detalls, amb el seu traje que sempre porta habitualment l'alcalde de Gandia, així que fan molt bon treball. Però si tinc a la profe, a veure si pot parlar amb nosaltres un segonet. Disculpa, pots parlar amb nosaltres un segonet?
4: Sí.
2: Com el diuen a tu?
4: Margarida.
2: Margarida, tu eres la profe d'estos artistes.
4: Sí.
2: Com es porten en classe?
4: Vamos, es comporten en una passió i una naturalitat que dona gust estar en ells, la veritat, en classe. Es nota que és una cosa que porten dins.
2: I escolta, esta idea de traure l'aula o traure-los fora de l'aula i vindre així a la fira de la gent gran, sí. Això és increïble per a ells també, no?
4: Claro, sí, per a ells és com un canvi de context, li dona la llibertat de poder veure com la gent reacciona, a com van treballant, i també ajuda que la gent tinga visibilitat, de veure que tenen també l'oportunitat de fer l'activitat, també... No sé, és com una sinergia entre la gent que ve a veure i a ells, i a veure entre ells, que també és super, super bonic, la veritat, i molt divertit.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem a parlar amb altres dels teus alumnes, per així, conforme puga meretar-se Toni, perquè... Disculpa. Anem a parlar amb ells, perquè hi ha molta gent que està així assentada a la pintura i està fent també la classe de Zumba, perquè clar, sí, com estan tots en el mateix espai, pues, uns s'unixen a altres, coneixen a gent, això és meravellós. Això és meravellós. Com li diuen a vostè?
5: Lola.
2: Lola, vostè va a la classe de dibuix i pintura?
5: Sí.
2: I què li sembla?
5: Socarrat.
2: I què?
5: Pintura i socarrat.
2: Ah, sí, eh? I què li sembla?
5: Estupenda.
2: Meravellós.
6: Arriba.
2: Vostè què pinta? A veure si mos pot mostrar alguna cosa. Està així, perquè ja ho tenia guardat, està així en la classe de Zumba. A veure això. Escolta, explica'ns què és això, explica'ns.
5: Socarrat. És una pintura valenciana del segle XIII i es pinta sobre un taulell.
2: Vale, tipo un taulell.
5: La pintura és especial per ahir. Després es porta un forn especial amb 1000 graus perquè li dona consistència i color.
2: Pues això és una obra d'art. Enhorabona i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies, eh? Gràcies i a disfrutar.

0: Bueno, Dani, ja ho hem escoltat, ha sigut la seva feina, tots junts, així, gaudint d'aquest dia tan bo que fa i esta meravellosa música que ens porta a la classe de Zumba.
1: I tant, bueno, jo, Celia, en el que a tu t'agrada un bailoteo, jo crec que tardaràs en tornar, però recorda que a les 7 i 20 tens La Ventana. I més escenaris de l'actualitat informativa d'este dijous, l'avinguda de la Pau del Grau de Gandia. Sandra Bert, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Has format part d'una visita a les obres d'humanització i regeneració urbana d'esta via, no?
2: Així és, este matí hem anat a visitar les obres, jo vull que vaig, la gent igual ara no em veu, però vaig de marinereta,
1: sí.
2: Doncs me n'he anat a la platja de Gandia perquè ja este segon tram que estava en obres, per a situar-nos, el carrer de l'Avinguda de la Pau, l'escultura de les llunes que solen veure,
1: sí.
2: No?
1: Ones o veles
2: l'escultura que solen veure, doncs este tram, uns primers metres ja estava inaugurat de fa uns mesos, uns dies. Després hi havia un segon tram que és el que avui hem visitat i que ja està finalitzat. Si et sembla, escoltem les declaracions de l'alcalde José Manuel Prieto, que explicava un poquet esta fase de les obres.
3: Presentem les obres de l'Avinguda de la Pau, és una inversió important, són 665.000 euros, exclusivament el 100%, tots ells de fons europeus, l'Ajuntament de Gandia no posa ni un euro en esta inversió, i formen part de totes les transformacions, la regeneració urbana i la posada en valor dels espais, sobretot del Grau i de la platja, que hem posat en marxa amb els tres plans de sostenibilitat turística. Els tres sumats, també en esta inversió, suposen 7 milions d'euros d'inversió total de fons Next Generation, de fons europeus, que han arribat a la ciutat en forma de plans de sostenibilitat turística. Són una bona inversió, una bona notícia, i a més som l'única ciutat de tota Espanya que està sent capaç d'executar tres plans de sostenibilitat turística a la vegada, convertint els espais públics en espais d'oportunitats, donant un sentit d'aprofitament per a les persones, però també social i econòmic a tot l'entorn del Grau i de la platja. Fonamentalment, sabeu que era un empeny fer-ho a través dels carrers transversals al passeig marítim i, sobretot, ajudant a les empreses, al sector turístic, a el múscul de la nostra economia, que suposa el percentatge de riquesa que té el turisme en la ciutat de Gandia, en forma de valorització de l'espai públic, de convertir els espais públics, com dia, en espais d'oportunitats, però sobretot en donar-los un sentit d'aprofitament, fins i tot en la vessant econòmica, perquè tot se revaloritza. Quan fem una actuació d'humanització, de millora, de posada en valor dels espais públics, el que estem fent és humanitzant places i carrers, donant un sentit d'aprofitament de l'espai públic on conviuen tots els usos.
2: El que deia l'alcalde, este procés d'humanització, el que ha culminat és en una execució d'una plataforma única, i la pregunta, podran circular per ahí els vehicles? Doncs li hem preguntat a Maite Alonso, la coordinadora d'Urbanisme.
4: El tractament va a ser de preferència per a vianants, però evidentment els vehicles van a poder passar per ací sempre i quan vagin a accedir al pàrquing de primera línia de la platja. També els veïns que habiten en aquesta zona també podran circular per ací i evidentment la càrrega i descàrrega.
2: Així és que ús prioritari per als peatons, els ciclistes, i en general també hem aprofitat per preguntar al veïnat i als comerciants què opinaven d'aquest nou aspecte de l'Avinguda de la Pau, i això és el que ens comentaven els veïns, que estaven encantats.
5: Solo a pasear por aquí, venimos caminando y vamos hasta aquí, hasta la playa, y después volvemos otra vez a Gandía.
6: ¿Ha visto el cambio de aspecto?
5: Sí.
6: ¿Qué le parece?
5: Hombre, yo lo veo mucho mejor que antes. Y me imagino que ahora esto será peatonal, no será para coches, lo mismo que era cuando han puesto esto, y más cómodo para que la gente pueda pasear.
6: ¿Sí que pasará algún vehículo para el parking, vecinos y tal?
5: Exacto, sí, me imagino que para los residentes será para aparcamiento residente y eso continuará, ¿no?
6: O sea que así, sí, exacto. O sea que pasar por aquí ahora da más justo.
5: Ahora da más justo, sí, claro, mejor.
7: Son tres años que venimos aquí, mucho cambiado, todo mucho cambiado.
6: ¿Y qué le parece en la nueva imagen?
7: Muy, muy bien.
6: ¿Cómo sería en francés?
7: Très bien, bellísimo. En italiano, bellísimo.
6: ¿Todo idioma? ¿Algún idioma más?
7: Porque parlo italiano, ¿no?
6: Pues
7: español.
6: Sí, pues a ver, en italiano este...
7: Es muy bello, muy... muy... cuando estamos venidos primero era todo cerrado aquí,
8: Y
6: ahora ya pueden andar.
8: Muy bien.
9: Vine ayer a Gandía por primera vez. Me ha encantado. Las calles las veo muy limpito, todo muy mantenido. Y bueno, en cuestión de gastronomía, el pescadito recién pescado. Y los churros que me he comido esta mañana, recién hechos. O sea, más no puedo hablar. La playa estupenda, muchísimos kilómetros.
1: Bueno, això és el que te deien els veïns. I l'altra part implicada?
2: L'altra part és comerciants, doncs hem parlat amb la xurreria del port, també sí. Amb l'establiment de Monte Carlo, i això és el que ens diuen.
10: No, respecto, ha sido una gran mejora. La verdad que ha sido un gran adelanto, como el tema de lo que es la calle. Se ha quedado muy bien y yo creo que será para mejor. El tema de la obra ha sido una mejora y se va a notar mucho. Le he dado otra imagen. Sí, no, sí. Va a estar más a gusto, es otro aire. Le he dado otra vista a lo que es la calle. Y bien. Sí, beneficia. Sí. No, no. Es para bien. Ha sido para bien. Y la verdad que bien, que estamos muy contentos en lo que es la calle.
11: Cuando las obras nos han molestado un poquito, pero ahora ha quedado precioso y está muy chulo. ¿Y
6: crees que beneficiará también a...?
11: Yo creo que sí, que beneficiará un poco al turismo y a todo, porque claro, lo que es bonito y ya está.
6: Porque aquí en vuestro caso habéis todo el año...
11: Abrimos 8 meses y luego fines de semana también, porque es un poco atemporal aún la playa, ¿eh?
6: ¿Y se suele llenar la terraza? ¿Ahora se amplía o...?
11: Sí, se llena. En verano se llena siempre.
6: La terraza también.
1: Bueno, pues ahí está. La veritat és que quan fas obres i la gent està contenta, pues millor que millor.
2: Que dient, no? Molestar, doncs, com totes les obres, no? Estaren conscients, tant, però tot el món era conscient que era per una bona causa.
1: Així és. Bueno, pues Sandra, moltes gràcies per portar tots aquests testimonis des d'aquesta part del grau de Gandia, a l'inici de la platja. I una cosa que... Agafa paraigües. Ah. A última hora d'esta vesprà, sí, s'agafa l'OPC de cas, però sobretot demà.
2: Demà, vinga, val.
1: Paraigües o chubasquero, perquè la cosa canvia.
2: Canviarem el outfit marineret.
1: A canviar.
2: Per el de paraigües. Sí,
1: això diu la previsió. Segons avança la jornada d'avui, anirà formant-se més núvols i esta nit ja podria caure alguna gota, però serà a partir del migdia de demà divendres, quan la probabilitat de pluja serà més alta, un 95%. Sols un municipi ha tingut esta nit una mínima per baix, dels 10 graus. En Barx, la Droba, 9,2 graus. La mínima més alta, Gandia, 16,1 graus. Les màximes avui, 26, 27 graus en la majoria de municipis de la comarca. Demà, aquestes màximes baixaran entre 2-3 graus, se situaran en els 24, això demà. Vent del sud, aquesta vesprada girarà al nord-oest. I ara mateix, en el centre de Gandia, tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 71% i el termòmetre marca 22,9 graus.

0: Bueno, espere que haya quedado claro. Lo mejor es confiar en uno mateixa, estudiar y además centrarnos ahora en els joves que sí ho deixen con Déu mana, no? Com toca, que sí que ho deixen tot en la seva capacitat de retindre tot el temari. Celia, Julià, molt bona vesprada.
1: Hola, Dani, molt bona vesprada.
0: Menudo ritme n'hi havia en la Casa de Cultura,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la veritat és que estaven a tope, tots. Doncs pues m'he deixat a la gent gran
0: sí.
1: I de camí, tornant cap a ser a la ràdio, dic, vaig a passar per la biblioteca, que estaran estudiant els...
0: Ah, clar, que te venia de paso.
1: Exacte, els joves que estan estudiant-se o preparant-se les proves d'accés a la universitat, vaig a veure què opinen ells d'aquestes mesures de seguretat.
0: En suportes, no?
1: ¿Eh? Exacte, sí,
0: escoltem.
1: Sí.
2: Pues a mi em pareix bé perquè ara el tema de la IA i tot això, el chat GPT i tot, està encara més avançat i en les universitats de València s'està aplicant diferents mesures i jo trobo que està bé.
3: Jo penso el mateix, que jo com no tenia pensat copiar ni res amb tot l'esforç que ha tingut este curs, pues està bé que els que copien, com és injust, tenen unes conseqüències i més seguretat.
4: A mi em pareix el més just que han fet fins ara perquè d'aquesta manera tothom està en igualtat de condicions i al final és una mesura molt important perquè estem garantint que la gent que realment entra a una carrera ho fa perquè verdaderament les virtuts per a fer-ho i així garantim que la gent que entra realment s'ho mereix.
5: Pues em sembla també bé per a que siga més just. A veure, jo no anava a copiar, però...
0: Bueno, pues ahí
1: ninguna
0: la verdad
1: va a copiar,
0: es que...
1: ¿eh?
0: Ningú... No, la veritat és que... No, i si van a fer-ho, no van a dir-te-ho.
1: Exacte, per això ho dic.
0: Bueno, Celia, gràcies.
1: Que tinguem molta sort tots, gràcies.
0: Así
1: a ti.
0: És. Molta sort, però bueno... Si estudiem, si estudiem millor. Gràcies, Cèlia. Seguim nosaltres i precisament no abandonem la plaça Rei en Jaume I, que ja sabem és on està la Biblioteca Central, i és l'escenari d'una nova edició de la plaça del llibre. Ara pel matí havia d'estar acollint activitats escolars, però la vaga educativa ho ha fet impossible. Una vaga que este matí ens ha deixat una nova concentració en la plaça Major de Sitegàndia. Eixe era el so que ens arribava esta matí en la plaça Major, amb esa concentració, com dic. Però la plaça del llibre arranca, com no s'han fet les activitats escolars previstes pel matí, arranca esta mateixa vesprada i el primer plat ens arriba des del Seic Alfons el Vell amb Safor de Lletres, i m'acompanya el director del Seic Alfons el Vell, Juli Capella. Molt bona vesprada.
6: Molt bona vesprada.
0: 8 edició de Safor de Lletres, i arranqueu fort amb un contingut interessant per a reflexionar, que forma part de la nostra memòria. Tot arranca a les 5 de la vesprada i va ser el paraigües de la memòria històrica, no?, de la Guerra Civil a la Transició. Compte,
6: sí,
0: Juli.
6: Efectivament. Safor de Lletres és la 8a edició i darrerament hem intentat sempre coincidir amb la plaça del llibre. Sí. I la primera, bueno, el motiu és que fa 90 anys, pronte farà 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, i vam pensar que era molt convenient lligar memòria històrica i literatura. I aleshores hem previst una sèrie d'activitats molt interessants, una primera taula redona sobre la Guerra Civil, i a més contarem amb un historiador, perquè també hem volgut lligar historiadors i escriptors.
0: Bona combinació.
6: Tenim a Antonio Calzado, que farà de moderador en la primera taula redona, i contarem amb Elvira Cambrils, que és una escriptora de molta anomenada, amb Mariví Camarelles, que no és escriptora, però és la neta d'Àngels Malonda, que va escriure unes memòries sobre la Guerra Civil, una ciutadana d'ací, de la comarca, i amb Alfons Cervera, que és un escriptor de molta trajectòria, que ha escrit llibres sobre maquis, etc. I aleshores es tracta d'això, de reivindicar la memòria històrica com a temàtica central de la literatura, de la novel·la. Ens hem centrat en la novel·la.
0: Sí, així és. Sí. Bueno, recordem que la, com diem a la gent, és a les 5 de la vesprada, no? En la mateixa biblioteca central de Gandia.
6: Efectivament.
0: La vesprada dona per a més.
6: Sí, la veritat és que el Seic avui serà el gran protagonista, sí. Ha coincidit d'aquesta manera, no? Perquè després comptarem amb una visita guiada de la vicedirectora de la nostra institució, del Seic, Estela Pellicer, que amb uns panells que hem fet de fotografies que seran molt interessants perquè són fotografies de la Guerra Civil viscuda a Gandia. I no només de qüestions bèl·liques, de bombes i refugis i tal, sinó també de com es vivia la guerra, la vida quotidiana de la gent, perquè la gent continuava vivint, i pensem que és una exposició molt, molt interessant que Estela ens explicarà en una visita d'un quart d'hora més o més guiada, sí, que estarà en la mateixa plaça. I després tenim un pla de luxe, que és una conversa que tindré l'honor de moderar o de conduir entre Martí Domínguez, que és autor de Ingrata Pàtria. Ingrata Pàtria és una novel·la sobre el doctor rector, el rector Peset Alexandre, que va ser afusellat després de la guerra, i Núria Cadenes, que ha fet una novel·la també molt interessant, Qui salva una vida, sobre la gent que va ajudar a passar la frontera, els exiliats que havien d'anar d'escapar tant cap a França com cap a Espanya, que fugien dels nazis també, no? I és una novel·la molt, molt, molt interessant. I finalment clourem la sessió d'avui amb una taula redona que volem sobre el SEIC, i contarem segurament amb a la vicepresidenta, amb Albina Cendra, amb Estela Pellicer, amb Vicenta Llorca, Miguel Rodilla, Josep Acosta i jo mateix, que el que volem és posar en valor la institució, perquè la institució, més enllà de totes les activitats culturals que organitzem de caràcter científic i d'investigació, també som una editorial. Per això estem presents en la plaça del llibre des de fa 40 anys, que s'han produït moltíssims llibres, i volem explicar quina és la nostra producció actual. I encara tenim una activitat l'endemà, a les 8 de la vesprada, que és la presentació d'un llibre que està tenint un èxit brutal, que és Memòria de l'oblit, la repressió franquista d'Eva Mañez.
0: Així és.
6: És sobre la fossa que hi ha encara al cementeri de Gandia, i se n'han estret ja una sisantena de... Bueno, se sap que n'hi ha un 62 víctimes que van ser afusellades, torturades
0: i assassinades després, directament.
6: Efectivament, i després reballades de mala manera en un clot, i que ara s'han estret, s'ha fet un llibre, és un llibre preciós, que nosaltres, juntament amb el Departament de Memòria Democràtica, cal dir-ho, cal destacar-ho, hem pogut donar a llum estos testimonis. Són testimonis de familiars, perquè òbviament les persones d'aquella època, els que van morir, que van ser assassinats, però després altres també han mort perquè han passat 90 anys, no? Però els familiars se'n recorden, la gent té memòria, i per tant crec que cal reivindicar aquesta memòria i dignificar les víctimes d'aquella repressió brutal.
0: No, la veritat és que és interessant, perquè hem parlat amb Eva, l'autora, sobretot a l'inici també d'este treball, una dona implicada, inquieta, i que també treballa per recuperar aquesta memòria, de no perdre la memòria.
6: Efectivament, és que la memòria és la vida, i som les persones. Les persones sense memòria no som res, i les societats tampoc. Aleshores, si perdem la memòria, si perdem, ho perdem tot, perdem la dignitat i perdem la identitat pròpia, no? I col·lectiva. Així que per això volíem posar en valor la reivindicació de la memòria històrica lligada amb la literatura, perquè moltes escriptores i escriptors han escrit sobre la guerra, la postguerra, les conseqüències de les dictadures sanguinàries de caràcter feixista o també de caràcter comunista, tot cal dir-ho, perquè també s'han fet novel·les sobre l'estalinisme, i cal, en qualsevol cas, cal reivindicar la democràcia, la tolerància, i en contra de qualsevol totalitarisme del color que siga.
0: Juli, els últims segons per a convidar la gent, els oients, els espectadors que ens acompanyen, que es deixen caure durant estos dies per la plaça del llibre, perquè per lletres no serà.
6: Paga molt la pena, perquè són llibres en la nostra llengua, d'editorials privades i públiques. Està el SEIC, però també està Edició 96, està Bromera, està la Universitat de València, la Politècnica, en fi, tot d'editorials...
0: Lletra impresa,
6: també, cal dir-ho també, no? Però que sí, que és un ventall riquíssim, i posa sobre la taula millor dir, perquè els llibres estan damunt els aparadors, la increïble producció que tenim en la llengua pròpia i que crec que val molt la pena. Mm-hmm.
0: Doncs bé, que aprofiten des d'avui, esta vesprada arranca fins al diumenge, que es tancarà tot a les 12 del migdia amb una de pirates, contacontes musical, i molts llibres, moltes publicacions i moltes històries que compartim a la plaça del llibre de Gandia. Juli Capella, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Gràcies. Publicitat i anem amb A qui corresponda.
7: ¿Esperabas una señal para estrenar coche? Aquí la tienes. Llegan los BMW Stock Days a Benigar. Llévate tu BMW con hasta un 22% de descuento. Elige entre nuestra amplia gama en stock, desde los X1 y X2 hasta las series 2, 3, 4 y 5 o nuestra avanzada gama híbrida. Oferta válida para unidades limitadas y seleccionadas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia. Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
8: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
9: Descubre la nueva colección de gafas Munich en los más de 110 centros de Universitaria.
8: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
9: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
10: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
11: Si preferís pagar més cada any, que s'amaguen quan necessites ajuda i que et parlen en castellà al teu poble, no vingues a Terretatel, perquè en Terretatel no fem res d'això. Entra en terretatel.es i gaudix de la fibra i mòbil de la Terreta.
12: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
0: Sintonia de A qui corresponda, 962-961-031 i corresponda @radiogandia.net. Primer missatge, hola, molt bona vesprada. Envio un parell de fotografies amb els trastos que algun veí incívic han deixat al costat del contenidor de FEM que hi ha en la cantonada entre l'avinguda Enginyer Navarro Reverter, per on va la via del tren en el Grau i el carrer del Cançoner de Gandia. Ara hi ha un poc de tot, una nevereta, peces de mobles... Tot això porta ahí més de dues setmanes. No sé qui serà el veí o els veïns que solen tirar a eixe contenedor trastos vells contínuament, i en el mateix carrer Cançoner de Gandia hi ha altre punt amb un contenedor on un veí deixa també trastos. Ara hi ha una casa de nines d'eixes grans. Gent irrespetuosa, aprofite per a dir que hi ha un servei municipal, 96-286-11-10. Està bé que recorde el número de telèfon. Un altre missatge, una fotografia. De nuevo el contenedor de la entrada a mi portal comienza el día ya con basura esparcida por el suelo. Pintor Sorolla, esquina con Abad Solà. Son las 9 de la mañana, salgo de casa y esta es la primera imagen que me encuentro del día. Recordem que ya este oyente va a enviar un missatge al llarg d'esta setmana amb una altra fotografia i sembla que sí, s'arrepleguen els trastos, però l'incivisme torna a deixar el FEM fora del contenidor. La hora de la vesprada, butlletí informatiu de la cadena SER, els espere en 8 minuts.
13: És la 1 a mediodía en Canàries. Donald Trump y Xi Jinping están cerrando hasta ahora con un banquete la primera jornada de este encuentro histórico entre ambos países. Desde Pekín, el presidente estadounidense ha invitado a su homólogo chino a la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Pablo Mora, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Ambos han querido aparcar los temas más espinosos que están marcando esta visita oficial en el intercambio de saludos previo al banquete que está en marcha. Los dos líderes quieren reunirse tres veces más antes de que termine este año y Trump ha lanzado esta propuesta a su anfitrión.
15: To visit us at the White House this September 24th.
14: que visite la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Xi Jinping ha insistido en que Estados Unidos y China deben ser socios, no rivales. El progreso de China es compatible con Make America Great Again, ha asegurado el presidente chino, que habla al igual de Trump de conversaciones productivas y profundas en su discusión, en su negociación de esta mañana, de algo más de dos horas, en las que ha salido el tema de Taiwán, aunque Trump no ha aclarado ante la prensa si ha adquirido algún tipo de compromiso ante el líder chino sobre este tema.
13: El Banco de España prevé un impacto acotado por la guerra en Irán, pero advierte de un shock persistente en la energía y riesgos financieros por la inteligencia artificial. Eso es lo que apunta el organismo en el informe que se acaba de publicar, Pablo Anzola.
15: Sí, el supervisor considera que la incertidumbre económica ha aumentado y advierte de que las consecuencias por el cierre de Hormuz van para largo, apuntando literalmente a efectos persistentes sobre la oferta energética global. Pese a todo, el Banco de España sostiene, eso sí, que la crisis geopolítica va a tener un impacto macroeconómico acotado, tanto aquí en España como en el conjunto de Europa, si se mantiene el escenario central. En su informe de estabilidad, el organismo pone el acento además en la inteligencia artificial. Dice que los últimos avances podrían dejar obsoletos algunos modelos de negocio y generar situaciones de inestabilidad para el sistema financiero.
13: En este contexto, como hemos contado esta mañana, la inflación se ha situado en abril en el 3,2%, se ha moderado dos décimas, y este dato es importante porque provoca que las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para compensar el encarecimiento de la energía empiecen a desmontarse. A partir del 1 de junio, el IVA que se aplica a la luz, el gas natural y los pellets recuperará sus niveles habituales del 21%, después de que el INE haya confirmado que el precio de estos productos ha bajado respecto a hace un año. Lo mismo ocurrirá con el impuesto especial eléctrico. Las rebajas fiscales sí se van a mantener para los combustibles. Sobre esto último ha hablado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
16: En particular, los combustibles, sin las medidas, habrían crecido cerca del 30% el precio de los combustibles, que están más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán. Se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
13: Mientras, el Partido Popular ha pedido al gobierno que mantenga la rebaja del IVA de la luz y del gas natural al 10%. Ha dicho su secretario de Economía, Alberto Nadal, que nada ha cambiado, según él, que justifique la subida del IVA sobre estos productos.
17: La rebaja del IVA, que fue pedida por el Partido Popular y que solo tardíamente incorporó el gobierno en el Real Decreto Ley, debe permanecer al menos hasta el 30 de junio y prolongarse en el tiempo si la situación actual de incremento de los precios del petróleo y de inestabilidad en Oriente Medio continúa, porque nada ha cambiado desde que se aprobó el Real Decreto Ley que justifica la elevación del IVA en fecha tan temprana como el 1 de junio.
13: Además, acaba de conocer, Pedro Sánchez se va a reunir con el Papa León XIV en el Vaticano el próximo 27 de mayo. Va a ser antes de que el pontífice visite nuestro país y se encuadra dentro de un viaje a Italia que va a hacer el presidente del gobierno. Y sobre el antivirus, el hospital donde está ingresada la mujer que se encuentra en la UCI en Francia en estado crítico acaba de informar de que por el momento no ha necesitado respiración asistida. Esto pese a que este martes lo anunciaron en rueda de prensa los epidemiólogos franceses. París, Raquel Villáez y Jafón, buenas tardes.
18: Buenas tardes. El Hospital Bichat de París, donde está hospitalizada, ha matizado que la paciente está en estado grave, pero no necesita un pulmón artificial, contrariamente a lo que se dijo en rueda de prensa el martes. El hospital aclara que la gravedad de su situación podría justificar el uso de este tratamiento, pero de momento no ha sido así. Su estado se evalúa continuamente y, en caso de empeorar, se analizará aplicárselo, señalan. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha confirmado además que todos los casos de contacto, 26 personas contando los otros 4 cruceristas repatriados el domingo, han dado negativo en antivirus y siguen sin síntomas. Todos están hospitalizados para guardar cuarentena.
13: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
19: Muy buenas. Con el cierre de la penúltima jornada de Liga en Primera División, desde las 7 contamos en carrusel los últimos 3 choques que se juegan esta tarde. 7 de la tarde, Valencia-Rayo Vallecano en Mestalla, 8 de la tarde, Montilivi-Girona-Real Sociedad, y 9 y media de la noche, ya con el Oviedo extendido, la visita de los asturianos al Santiago Bernabéu para jugar frente al Real Madrid.
20: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender
19: los en la previa porque es el primer partido después de la comparecencia de Florentino Pérez con la esperada opinión del Santiago Bernabéu. A esta hora el equipo sin lista, veremos si está Mbappé, y con la noticia de la mañana en el Real Madrid, el conjunto blanco que ya ha convocado las elecciones a la presidencia con un plazo de candidaturas que está abierto ya para ser presidente del club del Santiago Bernabéu. Eso nos deja el fútbol en un jueves que además tiene la 6ª jornada en el Giro tras la victoria ayer del español Igor Arrieta.
2: Creí que yo te importaba.
21: ¿Qué es de capital importancia para ti?
22: Sí, me importas.
21: ¿En tu familia se decía lo de me voy a la capital?
23: Madrid.
21: ¿Cuál es tu capital del mundo favorita?
24: Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches.
23: En México se piensa.
21: ¿Contra qué pecado capital te cuesta más luchar?
25: Soy envidia.
21: ¿Criticas los pisos turísticos, pero cuando viajas te alojas en ellos?
26: ¡Sevilla! ¡Ah, Zaragoza!
21: ¿La globalización ha hecho que todas las grandes ciudades del mundo se parezcan?
27: Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer.
28: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
21: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Capital en la SER.
28: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
13: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
28: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
29: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
30: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
31: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
28: Por hoy Gandía, Daniel Ardiv.
0: El salut de nou, les 13 hores i 7 minuts. Entrem ja en matèria i fem una ullada a alguns assumptes de l'actualitat. Ara, Llopis, molt bona vesprada.
32: Bona vesprada.
0: Bueno, hem fet referència a motiu de la plaça del llibre, que ha hagut una concentració i és que el professorat continua la seva lluita, no?
32: Així és, Dani. Esta matí, cap a les 10 i mitja, s'han concentrat a la plaça Major de Gandia unes 500 persones per a reivindicar una vegada més aquesta educació pública i de qualitat. I aquesta matí, Dani, ha hagut una reunió en la conselleria i les sindicats, però no ha quallat. I és que parlen del professorat de la SAFOR, que els han fet una proposta de mínims. I s'ha llegit un manifest en la plaça, Dani, que acabava amb un vers d'Estellers.
33: Que hi haurà un dia...
34: Que no podrem més.
33: I llavors ho podrem tot!
32: No sé, perquè hi haurà un dia que no podrem més i aleshores...
0: Sí, estan farts i fartes.
32: Exacte. I els escrits que s'han escoltat a la plaça, no ens callaran, consellera a la foguera. Carles Fuster, de la coordinadora d'assemblees docents de la SAFOR Baidina, explicava que la proposta de la Generalitat s'ha parlat de baixar les ràtios, però a les poblacions menudes, i diu quan realment el problema està en poblacions més grans, com Gandia, Oliva i Tavernes. I a més recordava que ara, en aquesta època, ja comencen a patir les altes temperatures en les aules.
35: Tenim les escoles ara, en el mes de maig, tenim les escoles a 27, 28 graus. Ja no, jo no vull que ara em dissonar, jo vull ventiladors, vull que no se me desmaie un xiquet o un professor mateixa. I necessitem coses ja, necessitem... O sea, estan fent retallades quan necessitem més professorat, perquè un professor en primer de l'ESO no pot tindre 32 alumnes, 3 xiquets de necessitats especials, altres 2 xiquets que desconeguen la llengua. Necessitem lo més important és tant dels ràtios com sobretot el personal de suport.
0: I més coses. Què va passar ahir en la Font d'en Carròs?
32: En la Font d'en Carròs ahir va passar que va hi haver una fugida de gas en el carrer Cervantes. Uh-huh. Cap a les 4 i mitja de la vesprada es va produir aquesta fugida de gas. Va ser de forma accidental. Els obrers que estan fent obres en aquest carrer, de forma accidental van fer un forat en una tuberia de gas i aleshores, clar, van haver d'anar policia local, bombers... per a reparar esta fugida de gas, però que en una horeta estava tot solucionat.
0: Bueno, i qui busca feina d'un perfil molt concret professional, en Tavernes tenen una oportunitat, no?
32: Ai, sí, és perquè l'Ajuntament de Tavernes convoca places d'auxiliars administratius. Hi ha 4 places, 3 per al torn lliure i una reservada per a personal amb diversitat funcional. El sistema selectiu serà un concurs oposició i el termini de presentació d'instàncies serà fins el 28 de maig. Els interessats i interessades poden trobar més informació en la web de l'Ajuntament de Tavernes de la Baidina.
0: Bueno, i una última... És curiós, dades d'estes, no?, que parlen de si naixen més o menys xiquets i al respecte, que es contes.
32: Són les dades que han publicat en el portal d'estadístiques de la Generalitat Valenciana i diu que en la comarca de la Safor la tasa de natalitat es va situar l'any passat, 2024, en el 6,41%. I estem per damunt de la mitja de la comunitat, que la tasa és del 4,3%. L'edat per a tindre el primer fill es situa en la Safor en els 31 anys, sí, més o menys.
0: Doncs bé, com diria aquell, xiquets al món, que això és felicitat, no?
32: Clar que sí.
0: Gràcies, Anna Llopis.
32: Fins ara.
0: En poc més de dos minuts, el que dura la publicitat, analitzem com gestiona Gandia els residus i si aprovem pel que fa al reciclatge.
28: Hoy por hoy Gandia. Daniel Ardiz.
1: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
2: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandia Auto, San Rafael 41. Gandia.
3: ¿Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'event gastronòmic de l'any, el 51 concurs internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6 i mitja de la vesprada i la quarta fira gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll d'Esborja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació, 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estants de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. Te esperem.
4: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.

0: La 1:13, augmenta la taxa de fem en Gandia. El mateix és que Gandia segueix generant molts residus, la recollida selectiva està per baix d'altres municipis de la Safor. Són dades que revela el darrer informe de la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera, des de la Universitat de València, sí, en Gandia. El geògraf, professor de la Universitat de València, José Vicente Sánchez, és el coordinador tècnic de l'estudi i ha estat amb nosaltres alguna vegada. Molt bona vesprada, professor, què tal?
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Parlem de residus, de reciclatge, amb este darrer informe de la Càtedra de Pensament Territorial. Però el principal diagnòstic, quin seria, professor, sobre aquesta situació de residus a Gandia i a la Safor, per extensió?
1: Bueno, podríem dir que en xifres globals, no, tot el fem que es fa, que es genera a la comarca de la Safor, pues s'ha mantingut en xifres globals més o menys d'una manera estable, no? És a dir, no han hagut grans variacions, tenint en compte que estem acumulant el fem de tots els pobles de la Safor, menys els de la Valldigna, que pertanyen a una altra àrea, que no depenen del COR, que és el Consorci de Residus que s'encarrega de replegar. Per tant, per a trobar les grans diferències o les grans variabilitats en les dades, ens tindrem que fixar quasi poble a poble i veure un poquet què és el que està passant, perquè n'hi ha certes coses que són curioses o interessants.
0: Sí. Anem a fer referència a algunes d'aquestes qüestions curioses o interessants. Per exemple, Gandia és el municipi que més fem genera residus en termes absoluts, però no és el que més residus genera per habitant. Això que vol dir, que reflecteix?
1: Pot reflectir moltes coses. Nosaltres, de fet, en aquest informe ens hem basat estrictament en les dades que publica el Consorci. D'acord? Sí. Podrien haver moltes explicacions. Nosaltres, des de fora, i coneguem també el sector dels residus, ens atreviríem a fer alguna valoració. Està clar que Gandia és una ciutat que, evidentment, és la més poblada i la que més fem genera en termes absoluts. També està... No és la primera, no és la que més fem genera, perquè n'hi ha municipis que s'aproximen inclús als 500 kg per habitant. Gandia està ara mateix en 421, però sí que és de les que més genera, no? I això podria donar-se, per exemple, en el fet de la replegada, no? O el sistema urbà, no? O com els camions i l'empresa té eficiència o eficàcia per a després arribar a la planta, pesar les fraccions de residus, i també no és el mateix fer una campanya de conscienciació en un municipi xicotiu, en el boca a boca i en el porta a porta, que una gran ciutat, no? És a dir, que ens tenim que un poquet adaptar. Gandia, en este cas, diguem-ne que acumula, és la que més acumula, no és la que més acumula per habitant, però estan les parts més altes, val? Però també ens vegem, per exemple, molts contrastos entre municipis d'interior i de costa.
0: Això era perquè, clar, el turisme, no? També juga un paper en aquesta qüestió sobre els residus, en aquesta diferència entre municipis turístics i de l'interior, que acaba vostè de comentar.
1: Clar, Daimús, Miramar, Xeraco, Oliva, municipis que estan en la façana litoral i que tenen una predominància de segones residències, pues, evidentment, quan ve l'època d'estiu, per exemple, o l'època alta, que es diu en termes turístics, pues, generen i augmenten substancialment i de forma proporcional, perquè la gent ve de sa casa, dels seus, la gent que estiueja així ja ven els seus hàbits i els patrons de comportament, es trasllada així i es multiplica de forma proporcional. Per tant, els municipis, i no és casualitat, que tenen major acumulació de fem i de fem per habitant, són són els que tenen que produir necessàriament més residus i també per habitant. Disparen les taxes, a diferència de municipis com Almoines, Alfaguir o Potries, que estan en 270-300 kg per habitant. És a dir, que n'hi ha diferències de quasi el doble.
0: Anem a tancar un poc l'espai per anar a lo que és la recollida selectiva. I en este cas, crida l'atenció que Gandia està per baix de la mitjana comarcal, especialment en vidre i paper cartó. Ens preocupem per això?
1: Ens té que preocupar. El que passa és que Gandia, en la seva complexitat, no? I a més, Gandia permet parlar de segmentar, no? Perquè en un xicotet poble tots són residents pràcticament, hi ha algun xicotet nucli de generació de residus, però Gandia té els seus polígonos industrials, té un sector d'hostaleria que és un clúster que se concentrarà pues, en determinades zones urbanes. Vull dir que, en realitat, les fraccions de residus també atenen a la distribució urbana de determinades activitats econòmiques. Un polígon industrial, pues, els grans cartonatges i alguns residus es tiren com a fent comú, no assimilable a lo que tindria que arribar a algunes illes o punts de recabar residus, però també les empreses tenen l'obligació de gestionar els seus propis residus, no?, en el seu context. Per tant, sí, efectivament, la fracció depèn de les mitges de les persones, però, per exemple, Gandia pues, està obligada a segmentar i veure el vidre, per exemple, pues, vinculat a l'hostaleria i la restauració, els grans cartonatges en temes de logística i transport. És a dir, ahir tenim que filar un poquet i veure que n'hi ha diferenciacions importants.
0: Clar, perquè...
1: El comerç, també, sí. Important.
0: Sí, teixits, sectors econòmics que... també pues, estan implicats en aquesta qüestió. Però, clar, aquests municipis de la comarca que multipliquen per 8 o per 10 els valors de Gandia perquè fa paper i cartó, clar, què estan fent millor? O què fan que no fa Gandia?
1: Pues això, no? Segurament el fet de que quan barregen i arriben dades distorsionades per sectors productius en un nucli urbà, pues, te pot donar la pauta de per què estan aquestes dades, no sé si sobredimensionades, però sí alterades,
0: sí.
1: I quan estem parlant de pobles rurals que no tenen aquest teixit econòmico-empresarial que distorsione, pues, tot es barreja amb els residus de les persones que resideixen al poble. Per tant, ahí podria haver una distorsió notable. En tot cas, obliga Gandia, com a repte i com a ciutat, sí, a treballar d'una manera més acurada en cadascun d'aquests elements que la fan diferent.
0: Ara que estem parlant d'aquesta qüestió, segurament més d'un oient estarà pensant, anant un poc a la butxaca, la taxa de FEM. De 77 euros en el 2021 a més de 110 en 2025. I això per què?
1: Bueno, ahí en realitat, i és un tema que ha generat molta controvèrsia, no? I els mitjans de comunicació a vegades pues, es fan eco d'aquestes coses i la ciutadania tampoc termina d'entendre per què se li puja la taxa, no? Però n'hi ha ara mateix una directiva europea i una legislació de l'any 2022 en matèria de residus que ens ve a dir dues coses molt clares, no? Els residus no es tenen que finançar econòmicament per si mateixos. És a dir, jo no puc, per exemple, destinar una partida que estava pensada per a una cosa i derivar-la per a pagar la gestió dels residus amb el propi cor, no? El propi consorci, no? Entonces, la traçabilitat del residu té que autofinançar-se. Després està un repte que te diu Europa, que és col·locar el cinquè contenidor, que és un tema, sí, que augmenta, per exemple, la despesa, no? És un principi d'economia circular que Europa ens va clavant ahir per a que els residus siguin sostenibles, no només ambientalment, sinó també econòmicament, i que n'hi hagi una traçabilitat, una recuperació, una reutilització de residus de forma sostenguda i sostenible per a que els costos baixen. Per tant, així ara mateix ens està tocant un poc aplicar la política europea de qui contamina paga, no?
0: Sí.
1: Mentre això no ho fem eficient, la taxa continuarà augmentant, perquè ara mateix els ajuntaments tenen l'obligació de repercutir taxes que serveixen per a valoritzar, recuperar, reutilitzar els residus. Mentre això no arribi, i les plantes de transferència i les plantes de tractament no aconsegueixen ser més eficients, les taxes estaran pujades.
0: Ah, bueno, tot apunta que Europa va obligar cada vegada a reciclar millor. Tornant cap a casa, Gandia, quines mesures concretes es consideren prioritàries per a millorar la situació que estem analitzant ara?
1: Bueno, Gandia ha fet alguns avanços importants i interessants, no? És sabut i és conegut que determinades zones del poble, de la ciutat, el poble antic, el nucli antic i algunes zones, pues ja van funcionant el porta a porta, no? La replegada, no? El tema de una ciutat comercial com Gandia, en un centre comercial obert, pues el paper i cartró convindria i seria interessant, i segur que n'hi haurien o es tindrien que donar situacions de recollida i de captació de determinats tipus de residus, no? Convenis en l'hostaleria, no? En els supermercats, sí, en aquest tipus de grans superfícies de distribució, pues, també és molt important que se puguen fer campanyes ad hoc i específiques entre productors i els propis consumidors. El reforç de contenidors en zones turístiques també és molt important, no? Que n'hi hagi una bona ubicació per a que la gent no aboquen de rocs o fem fora de i no deixe i, no, i doni una mala imatge, no? És molt important pactar el lloc on el qual ubiquem les illes on el qual es depositen els residus, perquè tots la volen sí. prop de casa, però no la volen damunt.
0: Així
1: que
0: és.
1: Fa olor, no? I això ens genera un mal comportament. Molts veïns
0: sí.
1: Tiren el fem ahí, i els veïns i gent incívica que moltes vegades pues, aboca per no caminar 20 metres més.
0: Ah, això és un tema habitual, més sonat, a qui correspon. Avui mateix han tingut dos problemes. Això, clar, el que és evident, comerços, hostaleries, zones turístiques, cal pues, filar prim i parar més atenció. Però, clar, el problema és meu, que no estic conscienciat, o hauria que millorar el sistema?
1: És que el sistema de consum, la societat de consum en la que estem, ens obliga a consumir de forma massiva i, per tant, ens dona peu a per exemple, generar molts residus, no? El sistema de quan vas a un centre comercial o tal, ja ens donen tot envasat,

0: SIDUS, no? El sistema de quan vas a un centre comercial o tal, ja mos donen tot envasat, no mos ho posen fàcil, no? Als ciutadans.
1: I tant.
0: I és un poc, diguem-ne, pues un problema, no? Repercutir-ho tot al ciutadà. És un problema mixte, no? Tenim que nosaltres facilitar la replegada selectiva en origen des de les llars, amb l'educació, amb les famílies, les empreses, però també ajudaria molt que les cadenes de traçabilitat de supermercats i distribució pues facilitarà també aquest tipus de coses perquè ens obliguen a participar d'un sistema que genera molts residus. Ah.
1: I per últim, per animar a Gandia pues, a millorar aquestes cosetes que es poden millorar, si s'aplicaren les mesures que adients, es podria convertir en un referent comarcal en gestió de residus?
0: Si Gandia aprofundís, Gandia i la comarca, no? Aprofundís en les tasques de conscienciació de la mà del consorci, si n'hi ha incentius, no? Per als municipis, que no siga tot sempre canya i pegar canya i sancionar, no? Que també és important, a vegades, utilitzar mesures coercitives, no? Restrictives, estratègies en sectors productius, o aplicar fins i tot les noves tecnologies, no? Que estan ahí, no? Les TIC, no? Esos contenidors intel·ligents que te van avisant de quan va omplint-se. En fi, n'hi ha moltes vies de treball, molts marges de maniobra que entren des de les noves tecnologies, la conscienciació, la sensibilització, el pacte, la governança, que ens permetrien millorar el sistema. Jo crec que tenim 4 anys d'estudi. Poc a poc, sempre anem en 2 anys de publicació de les dades del COR, anirem omplint aquesta sèrie. Jo crec que tindríem que fer este seguiment i que este sistema d'indicadors ens permetís que prendre decisions.
1: Bueno, el que està clar és que esta qüestió dona per a molt, per a parlar, per a estudiar o analitzar-ho, perquè parlem de medi ambient, de qualitat urbana, també d'economia, la butxaca de la ciutadania. Moltíssimes gràcies per la visita i, bueno, seguim parlant, perquè hi ha més treball en la càtedra de pensament territorial Joan Noguera de la Universitat de València, així en Gandia.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies com sempre i l'informe està a la vostra disposició a través de la nostra pàgina web i així estem per a lo que necessiteu. Moltes gràcies.
1: Perfecte, gràcies. Bueno, mire de reull, anem a publicitar, però rapidet tornem perquè ha vingut la policia als estudis de Ràdio Gandia. Enseguida us ho conté.
2: Sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
3: La fideuá, tan querida en la cocina de Gandía, también la tienes en Cafuster. La hacemos con los mejores ingredientes y dando nuestro toque a la receta tradicional, con siestaguera feta en casa.
2: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
4: Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
5: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
6: Gasolinera Moscardó. Todos nuestros carburantes están aditivados. AdBlue, para camiones y vehículos. Recarga eléctrica oficial Iberdrola y servicio de gasoil a domicilio.
7: Asistida por nuestro personal desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Más de 40 años a tu lado. Siéntete como en casa con tienda de conveniencia con precios competitivos. Servicio presión de neumáticos gratuito.
6: 2 boxes de lavado a presión y un puente de lavado de última generación. Como siempre, estamos en Avenida del Grau 164. Gasolinera Moscardó. Grandes descuentos para particulares, autónomos, transportistas y flotas.
7: Un servicio amable con asesoramiento experto.
8: En Hoy por Hoy Gandía, la policía local te escolta.
1: Ahí sí es, ara entenem quan deia que havia arribat la policia a els estudis de Ràdio Gandia 6, i és que tenim la cita amb el comissari principal en cap d'este cos, Pepe Martínez Espasa. José, què tal? Buenas tardes, comissario.
9: Hola, buenas tardes.
1: Entramos en materia, porque hay mucho movimiento. Mañana viernes, importante, también...

0: Seguim amb més assumptes i ara una proposta encara que ja està plena, però és interessant.
1: I ara, en Hoy por Hoy, la notícia Caixa Popular, on toca estar.
2: De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem d'atendre't sempre com mereixes i oferint-te totes les solucions en el nostre ampli horari d'atenció. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
0: La 1:48 minuts, comentava jo que la proposta que ens ocupara no hi ha més places. I és que parlem d'una ruta ornitològica per a descobrir la biodiversitat que s'ha organitzat i que tindrà lloc l'escenari, bueno, demà mateix, que arrenca a les 9:30 per la Marjal de la Safor. A càrrec de qui? Pues ja podem dir que és el nostre ornitòleg particular, Pau Lucio. Molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Pau, disculpa les confiances, però quan parlem d'ornitologia, o parlem a través de la teua veu, una iniciativa fantàstica, la que s'ha fet des del Departament de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Gandia, per a demà divendres. Parlem d'una riquesa en la biodiversitat ornitològica de la Marjal?
3: Sí, bueno, este es el dissabte.
0: El dissabte, perdona, val, perfecte.
3: Sí, sí, sí, és una idea molt bona que hem tingut. La veritat és un poquet apropar la gent, el públic en general, tota la ciutadania de Gandia i de la comarca, perquè coneguen un de les joies que tenim, no? la Marjal de la Safor, en una gran diversitat d'ocells. I ara en estiu, pues, aleshores podem veure espècies estivals que han vingut així a criar, i és un molt bon moment d'anar al camp.
0: Ah, això anava a dir-te. Es fa ara perquè no per de manera, pues, per triar, ni havia que triar, sinó perquè és un moment concret el que val la pena fer aquesta visita.
3: Sí, sí, en estiu, a veure, en primavera és molt bona època en general, a tot arreu, perquè tenim tots els animals reproduint-se, pues, tenim els insectes i demés. I veritat també que així tenim la sort que l'hivern és molt suau, i també en hivern s'atrau molts ocells venen a passar l'hivern, molts ocells que passen fred, diguem, al nord d'Europa, sí, al centre d'Europa, trien les nostres terres per passar l'hivern. Nosaltres això és, sí, ara mateix estan reproduint-se, tenen molta activitat i és un moment extraordinari per anar al país i al cap.
0: Mm-hmm. I pel que fa als espais, que aneu al recorregut, que va fer-se després demà, dissabte, a partir de les 9:30, teniu un trajecte concret, no?, dins de l'espai de la Marjal de la Safor.
3: Sí, sí, anem a recordar un poquet el que és la perifèria o el límit entre Gandia i Xeresa, que és la zona amb major valor natural, millor conservada. Que és un poquet per la partida de les Galerasses, per la microreserva del Samarú, que diguem, o Marjal dels Borrons, i també passarem per l'Ullal de la Creueta. Uh-huh. Un ullal que manava, i també és un dels de les fonts, diguem, que nutreix la Marjal.
0: Així és. Bueno, parlem d'un espai que, clar, quan arriben algunes dates, com puga ser la Pasqua, és molta la gent que acudís. Jo no sé si això es podria considerar, pobres animalets, en aquesta invasió de persones, però, clar, és difícil compaginar esos dos aspectes.
3: Sí, sobretot on veus moltíssima gent és en l'aula de natura.
0: Sí.
3: Ahí sí que es veu, bueno, és un lloc molt, molt fàcil d'accés, i sí que és veritat que en Setmana Santa i Pasqua n'hi ha milers de persones i pot ser molt, molt, molt molest per la fauna. Jo crec que el problema que tenim també en Gandia és que és una ciutat molt gran, viu molta població i falten llocs per a... Sí. per a esplaiar a la gent, no? Perquè gaudeix de la natura, perquè al final necessitem, i està comprovat científicament, que el ser humà necessita estar en contacte amb la natura. Mm-hmm. I potser sigui una bona oportunitat per a plantejar-se una restauració, no? Tenim ara l'agricultura, malauradament, ha perdut moltíssim econòmicament, viabilitat, i hi ha molts camps de marjal que antigament eren marjal, van ser transformats en conreus i que ara estan abandonats. Potser seria un bon moment d'intentar restaurar, no?, edificis antics, camps en marxa una altra vegada i tindre més espai per a la ciutadania, no?, per no concentrar tot el món en un lloc, clar, molt puntual i que la gent es plaia i també puga tenir un recorregut més ampli, més. Mm.
0: La gent ha de portar prismàtics, veritat?
3: Sí, recomanem sempre que porto un prismàtic, sí, per a poder familiaritzar-se un poquet. Bueno, és una bona ferramenta per a tots els naturalistes. Jo la gaste per a tots. La gaste, sí, per a insectes, per a ocells, per a... Inclús moltes vegades, si li pegues la volta, la mires al revés, té una funció tipus lupa. O sigui, que t'ha servit també per a veure pues, pequeños minuts bestioles o flors mateixa.
0: Mm-hmm. Doncs bé, ja sabem que estan en bones mans les persones, que la resposta ha sigut rapidíssima i està tot cobert, sí, i això és fantàstic, no, Pau?
3: Sí, la veritat que és una alegria quan la gent s'anima a participar en aquestes coses, és una alegria. Mm. I també dona el que pensar, no? Igual pues, tindrien que plantejar no només l'Ajuntament de Gandia, sinó molts municipis, no? Fer una espècie d'agenda on la gent, els ciutadans, pogueren gaudir de la natura, no? Pues dir, sí, una vegada al mes, dues vegades al mes, fem això, fem allò, i tindre una continuïtat, no? Perquè si se fa i se fa la publicitat també adequada perquè arriba la gent respon. Perquè al final la gent vol eixir al camp i vol gaudir.
0: Així és, la gent respon i la prova la tenim en la ruta ornitològica que vas a guiar tu després demà per la marxal de la Safor. Pau Lucio, moltíssimes gràcies. Una vegada més, agrair-te que compartisques amb nosaltres el teu coneixement i que quan te cridem la resposta siga sí, entre en Hoy por Hoy Gandia. Pau, una forta abraçada.
3: Una abraçada, un plaer.
0: Adéu.
3: Adéu.
2: De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
4: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
5: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo, plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.

0: 3:41, antes de ir con Javier Subirats, una dedicatoria que no quiero que se me pase. Uno de los oyentes que tengo cerquita siempre, que heredé, porque ya formaba parte de la familia de Ser Deportivos, se llama Antonio Muñoz. Como a Roberto Estela, es gente con experiencia, con muchísimos años a sus espaldas de radio y del Valencia, y está siempre cerquita de los programas, con halagos y con críticas de las que sirven, de las que nos insultan, de las que nos faltan. Y don Antonio me pidió un favor. Su hijo Rafa cumple hoy 40 años. Pasa a ser cuarentón, como él dice. Rafa, gran valencianista, oyente habitual de Ser Deportivos, fue 5 años acomodador en el campo de Mestalla. Un padre orgulloso como Antonio de su hijo, como del resto de hermanos, buen estudiante, ahora con un buen trabajo, valencianista, feliz. Hoy le quería enviar aquí en Ser Deportivos, en su programa de cabecera, una felicitación. Y yo, por supuesto, a Antonio, al que le envío un abrazote grande, grande, grande, a Rafa y a su familia. Hoy la felicidad para Rafa, que cumple 40 años. Don Javier Subirats, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaba muy bien, sí, la compañía millora en cara.
0: De categoría. ¿Tú eres de baloncesto o no?
1: A mí me agrada. ¿Sí? Y sí, ya que me doy la oportunidad, me agradaría felicitar al Valencia, a Valencia Basket per passar a esa Final Four, que demostra que pues quan hi ha una gestió que és competent, que se fa bé, que tot el món treballa espectacularment dintre de la seva parcel·la, pues se poden aconseguir èxits sense ser el més fort econòmicament, i estic molt content de que hagin aconseguit aquest èxit.
0: Tu saps el que és una final de la Eurolliga? No, de la Champions. Dos finals. Saps el que costa i saps el difícil que és?
1: Costa moltíssim arribar, perquè sobretot la primera, que dius, jolín, que difícil que ha sigut i tal, i la perds i dius, mare meva, ja no jugarem una altra, i a l'altre any, altra volta, vas tornar a jugar una final de Champions. Bueno, però és també el que t'ha dit antes, fruit de tindre una bona gestió esportiva, econòmica, de tot el món tirant pel mateix joc, que és estar dalt, sabent de les dificultats, però volent estar dalt, treballant per a un mateix objectiu, i si treballes bé, al final se pot aconseguir.
0: Ara parlem del partit de avui, que jo acabava la temporada ja, que en 2 partits i volia que vingués a patacona i xerrar un poc del València, però antes vull preguntar-te per Mestalla. Tu no vas a Mestalla de manera habitual, però eres el analista de Carrusel, de la cadena SER, estàs cada partit amb nosaltres, però tu has conegut a Mestalla en una carrera molt prolífica, molt llarga en el València, guanyant quasi de tot en l'etapa com a futbolista, guanyant quasi de tot en l'etapa com a director esportiu. Què penses de Mestalla? Quan analitzes ara Mestalla, el que t'arriba per el microambient de Ximo, quan fa les entrevistes, el que notes en el camp, què percepció tens del que passa al València i en Mestalla?
1: Pues que és una afició que el sentiment que té per el València li pot més que el que és la realitat esportiva. Efectivament, durant la meva trajectòria, tant com a jugador com a director esportiu, han passat moments que, tot i estar millors esportivament, pues a lo millor no teníem este suport que té en aquests moments el València. Però és una cosa que a mi m'encanta, me sorprèn, perquè no és fàcil quan un equip deportivament no te dona estar, però és que aquest sentiment pot en tot. I m'encanta perquè molt de la salvació i de que l'equip puga tindre en aquestes últimes temporades dependeix d'aquest suport. Sense aquest suport, segurament el València ho passaria pitjor de lo que ho està passant.
0: Tu penses que si no fora per Mestalla, a lo millor alguna d'aquestes temporades que fa el València, el Bobo, que juga en foc, si no fora per com està Mestalla, podia haver baixat?
1: Sí, a més ho han reclamat els mateixos entrenadors, tant el Pipo com Corberán, pues bueno, ho han demanat, que el suport de l'afició és primordial, i ahí el té, no? Jo crec que l'afició de València, quan sap d'aixes dificultats, s'uneix més, i lògicament sap que no pot estar en un modo molt crític, perquè això lògicament seria en contra del seu equip, i per això i se suport tant d'assistència com de no exagerar lo que són les crítiques.
0: I si te dic que hi ha futbolistes d'este València enfadats en Mestalla, te ho creus?
1: Pues no sé, jo recordo un partit guanyant 5-2, crec que era el Hajduk Split en Mestalla, a la segona part el camp xiulant-nos, perquè no anàvem a lo millor a per més gols. No sé, pues que pregunten un poquet per la història, per lo que ha sigut l'afició valencianista, el quan no arribàvem a Champions siguent director deportiu i fer el passeillo i tot, subi, a veure si tal, si portes el jugador, hi ha que millorar, tenim que tal, pues bueno. Pues,
0: te passava
1: que, sí, m'ha passat moltes voltes.
0: Fent qui passeillo? El del parking de la seva...
1: Clar, clar, des d'ahir al pàrquing, clar, la gent sempre volia més, o firma este jugador, firma l'altre, o sigui, era molt exigent. Però bueno, a lo millor pensaven que en aquests moments pues, podien ser exigents, però això era bo perquè mos feia millor a tots.
0: Però mira quina frase acabes de dir. Director esportiu del València, aparcant el cotxe sí. En el pàrquing que n'hi ha baix de les oficines sí. I creuant a peu del pàrquing a l'entrada de la llotja.
1: Sí.
0: I eres un director esportiu que en aquell moment, si anava bé, fotos, aplausos i palmes de l'esquena, però si la cosa no anava bé, t'escoltaves el que no volies. I això te feia dir, cuidao, no te... Javi, no te vingues amunt per guanyar una lliga o dos o per jugar una Champions o dos, exacte. Que mira la gent com apreta. Això passa.
1: Passa.
0: Molt bé, comptes això.
1: Sí. Bueno, per sort, al millor, tampoc érem temporades que anàvem tan mal, però tot i no... O sea, sempre anàvem bé, no? Però tot i anant bé, pues la gent era exigent. I tenies que sentir-te això, tenies que aguantar, anar per el cotxe i aguantar, i ja està. Però és bo que la gent siga també un poquet exigent, però jo crec que la gent avui dia sap que si és aixina d'exigent i si xiula els jugadors, crec que sap que seria contraproduent per al València.
0: Si un futbolista està enfadat en l'entrenador perquè no juga tot el que pensa que ha de jugar, si està enfadat en l'afició perquè considera que a vegades l'ambient no és tot el positiu que se voldria quan falla un passe o quan falla una ocasió, què ha de fer un club de futbol en situacions com aquesta? Qui ha de xafar vestidor? Qui ha d'entrar? Com consideres tu que això es gestiona? Perquè ahir n'hi ha part dels problemes d'aquest any.
1: N'hi ha que dir-li al jugador que és professional d'un equip de futbol, que té que saber com viure en la pressió de la gent, en la pressió de l'entrenador, en la pressió dels companys, dels contraris. Tens que saber com viure en això, si no, no eres jugador. O sigui, és com, no sé, el que treballa en el ferro i no se va a cremar. Bueno, te vas a cremar alguna volta. Pues el futbol té moments d'això, té moments de la palmadeta en l'esquena quan les coses van bé i tens que saber com viure en els moments de dificultat. I no per això donar-li la culpa a un altre, sinó lògicament centrar-te en tu i ser millor cada dia.
0: En la teva etapa com a director esportiu en el València, te parlo del València, xafaves el vestidor?
1: Jo lo que és el vestidor no, estava sempre l'entrenador. Lo que és a l'hora de les xarles de l'entrenador i tal, era l'entrenador. Sí que podia parlar en algun moment, cridar a algun jugador i poder parlar en ell i tal, i donar-li a algun al que no està jugant, donar-li confiança i que treballe i que tal, que al final vindria, perquè només poden jugar 11. I això sí que ho va fer, però lògicament el tema de lo que és la caseta, dins de la caseta, és per a l'entrenador.
0: El de xafar el vestidor, Javi, era metafòric. No dic entrar al vestidor, dic ser una persona que detecta que n'hi ha un problema en un futbolista, en uno, claro. En cinc o en tres, claro. I bueno, així està el club, així estic jo. N'hi ha un president que és de veres que pot, diguem, pegar el col final, però en el procés, oi, me dice Rafa o me dice Quique que este jugador, que este otro, ahí has fet papers d'intervindre, sí. Sobretot en jugadors que no van o que estan, que jo quiero jugar más, pues no juego, pues, estos que estan sempre enfadats.
1: En alguna volta sí que has pogut, però jo vam tindre la sort d'agarrar uns professionals que eren fantàstics. És que jo crec que els entrenadors també ho van dir. O sigui, són jugadors que volien entrenar, que volien millorar, que aguantaven tot. Si algú, jo què sé, si jo crec que quasi n'hi hauria que dir-li, ja, aneu en cuidado perquè tal, que ve este partit, per massa, no perquè no arribàvem a aquest nivell d'exigència. O sigui, no era tan necessari perquè vam agarrar un grup de jugadors molt, molt professionals.
0: Quan ara escoltes el que expliquem de Ron Gurley, les coses que contem de Corberán, quantes vegades penses, sí, quina locura, però què fan?
1: Ja, jo no sé exactament quines són les condicions que tenen per a treballar, però jo crec que se podien fer les coses molt millor, encara que els recursos econòmics poden ser més baixos, jo crec que...
0: Però
1: que
0: aquest any el València ha fitxat per
1: sí,
0: traspassos.
1: Per això t'he dit, que no, tot i que n'hi ha estrapat, que sí, estàs més viu, estàs atent a lo que és el mercat, no només el mercat d'Aràbia o el mercat només en el mercat espanyol segur que n'hi ha jugadors que si te fixes quan acaben contractes, quan no, que tal, que poden millorar o que poden ajudar a fer un bloc d'equip millor. I això, però això s'ha de treballar i has de conèixer la primera divisió, la segona, inclús n'hi ha jugadors que passen de primera res, però ho has de tindre tot treballat. I això jo no sé exactament. Si se va, no ho veiem, en el resultat, en això no ho veiem.
0: Treball no se veu.
1: No se veu, però
0: no se veu,
1: bueno.
0: No se veu. En la plantilla no se veu treball. 3:51, a vuelta de pausa, sí, por supuesto, vamos a hablar del Valencia Rayo, que es un partido importante, ahora con Javier Subirats.
2: ¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coimfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coimfer.es. Ferreterías Coimfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
3: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o reinstalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: ¿Vas a reformar tu casa y no quieres que se convierta en una película de terror? Ven a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. Todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Con Orts siempre tendrás un final feliz. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com.
5: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
6: ¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
7: Venga, cuídate. Pero algo rico, ¿no? Vale, pero con proteína y sin azúcar. Y que esté bueno.
8: Con las nuevas barritas y wafers proteicos de Vitaldin es fácil. Un snack saludable con un 30% de proteína y sin azúcar añadido. Vitaldin, tu dosis de proteína para cuidarte cada día. Patrocinador oficial del Valencia Basket.
9: Mucho más que una autoescuela. Aprueba la primera en Valencia con Autoescuela Clase.
10: Peligro, conductor. Si tus puntos bajan, no te quedes sin carnet. Confía en Autoescuela Clase y vuelve a la carretera.
9: Autoescuelaclase.es.
10: ¡Arrancamos!
11: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de nuestra gama eléctrica ahora con el cargador y su instalación gratis. Además, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
9: Red Ford de Valencia.
3: Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: Sí, pues ayer en fica Javi una camareta en el coche cuando venía en capací para andar la clasificación del que tenía que hacer. Claro, al final la jornada que te marca es que vais, excepte el Mallorca, han guanyat tots. Jugues el partit que un poc el pensament és, menos mal que en Bilbao, el partit acaba com acaba.
1: Efectivament, tu ho dius, no? I aquest partit ens ha donat molta vida i aquests tres punts ens donen tot perquè els de baix estan efectivament guanyant. Anem a veure avui efectivament, nosaltres tindríem que guanyar, a veure el Girona també què fa. Però és que estan a molt poques punts de molts altres, no? O sigui, no se poden descuidar. Jo crec que fa falta un punt, anem a veure si poden aconseguir tres i després ja veurem també, perquè donat com està la classificació, sí, però vull primer pensar que estem completament salvats i després ja veurem el que passa.
0: Contaves en la dinar que n'hi ha un en el Rayo que t'agrada, que pots jugar de central i de pivot.
1: No, n'hi ha diversos, el lateral també m'agrada.
0: T'agrada empatecis i ratiu.
1: Exactament, sí que m'agradaria, i que serien titulars en el València segur, vamos, segur.
0: Una època en la que estiguera tan clar que un titular del Rayo puga ser titular del València?
1: És complicat, però bueno, sempre passa. Villa era titular del Saragossa en segona divisió i després va ser un gran jugador en el València. Ja t'he dit que és qüestió d'anar bé els jugadors que n'hi ha, però sí que n'hi ha jugadors en equips que lògicament estan més baix que tu i que poden, i que individualment poden fer un bloc important i poden completar una plantilla i efectivament fer un equip competitiu.
0: Sempre tinc la impressió que si te pregunte, Javi, dime tres futbolistes de València que t'agraden, te va costar dir-me tres.
1: Sí, que marquen la diferència, sí.
0: Si te pregunte...
1: Però saps per què? No perquè estàs dient del València, tenim que dir tota la temporada. A lo mejor en un moment 20 minuts puntuals me pot agradar una cosa que
0: no, però no te parle de rendiment, te parle de un futbolista, de sí. Ese futbolista que bo és. Te parle de qualitat, te parle de pagar 40 quilos per un futbolista.
1: Jo sí, diguem, en el moment de forma que estan avui en dia no tinc ese jugador que dic que m'enxissa, no. Que un jugador que digues no, és Solsona, és Kempes, és Aymar, és Baraja, és Albelda, és Ayala. No, entonces pot ser que a lo mejor tinguem el llistó molt alt, a lo mejor, per a dir això.
0: Bueno, és que parlem del València, eh?
1: Però parlem del València, però això te dic, que no... Un jugador que m'enxisse en este moment, no. No te puc dir ningú jugador, perquè estan tots a un nivell, jo pensé, molt normalet i tirant a suspens.
0: Quina barbaritat de frase, eh?
1: Bueno, a mí me sap mal dir-ho.
0: No, sobretot perquè sé que te costa parlar mal del València.
1: M'agradaria que fora lo contrari, tindre 7 o 8 jugadors que són uns fenòmenos. O sea, a lo mejor per el lloc on juguen, diria, mira, Vicente i Kili, m'encanten els dos. I seria un jugador per al mateix puesto, i són dos jugadors. I això m'agraden molt, però no veig un Kili i un Vicente.
0: O sigui, tu, quan escoltes parlar d'estabilitat, això que diu Ron Gurley, de la estabilitat, la sostenibilitat... Tot això t'entra per una i t'és per l'altra.
1: En quin nivell? L'estabilitat a quin nivell? Al nivell que estem ara classificats, pot ser que veurem l'estabilitat, però és que això no és l'estabilitat que vol l'aficionat valencià o que vol l'afició valencianista.
0: Tens ganes d'anar a la Mestalla o no?
1: Sí, m'agrada, perquè a més, ara en això del Camp Nou, a mi, me va sentar molt mal que al final se'n tinguin que anar, perquè és on vaig viure tota la meva joventut i la meva carrera futbolística, i sóc un nostàlgic de Mestalla, entonces l'anar, lògicament, me va agradar molt.
0: Pues m'alegre de que vingues i de que avui puguem contar ese partit en carrusel. Gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres, sempre.
0: I per estar en Casa Patacona. Javier Subirats, cerramos aquí Ser Deportivos, evidentemente con mucho peso para Valencia Basket, y recordamos que hoy toca partido del Valencia. Tenemos carrusel deportivo valenciano y ya les aviso una programación muy especial para la próxima semana en todo lo relacionado con la Final Four de Atenas. Con programas desde Atenas, desde Grecia, con toda la información del equipo que vuela el miércoles por la tarde a Atenas para la Final Four. Vamos a hacer una programación especial y, por supuesto, el partido el viernes y ojalá que también el domingo, o contra Olympiacos o contra Fenerbahce. A las 5 se juega el viernes la primera semi, la de Olympiacos y Fenerbahce, y a las 8 la de Valencia Basket contra el Real Madrid. Vamos a dar un bocadito, a tomar un café, y nos escuchamos a las 7 desde Mestalla con el Valencia Rayo Vallecano. Sean felices, pasen buena tarde.

0: al escenari principal. Apunta ja en delpoblefest.com. El pròxim nom del cartell pot ser el teu.
1: Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
2: Vuitena edició de Safor de Lletres dedicada a la memòria històrica. Taules redones amb els autors i les autores que tractaran els temes de la guerra civil i la postguerra en la narrativa, la literatura juvenil i el còmic. Dies 14, 20 i 28 de maig a partir de les 10 hores a la Biblioteca Central. Entrada lliure. Més informació, www.alfonselvell.com.
3: Cadena SER. El poder de la conversación.
4: La Ventana. Con Carles Francino.
5: A las 5:33 minutos, las 4:33 en Canarias, seguimos en La Ventana en Tiempo de Todo por la radio. Y aquí nos aparece, ¿sabéis quién?
6: A ver.
5: José Antonio Páramo, buenas tardes.
7: Aquí estoy con mis abogados, porque tengo una palabra que usamos muy poco y deberíamos usar más. No, N-O, no. Ah, ¿veis cómo la sabéis? Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no a que te cobren cuando no te toca, no a que te mareen cuando reclamas algo, no a quedarte callado cuando tienes razón, con Legalitas tienes abogados para defender lo que es tuyo. Así que cuando te haga falta, ya sabes qué decir. N-O, ¡no! Hazte de Legalitas y no te conformes. Llama 900-100-663 también para autónomos y empresas. Legalitas, ahora sí, claro.
8: ¡Qué bonito, no bonito esto!

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada, dijous 14 de maig. Ja fa unes setmanes els contàvem que havia hagut un despreniment a la façana de l'antic edifici de Correus de Gandia. Quan es va entrar a fer la inspecció, es va descobrir que algunes parts de l'interior tenien risc de caure i es va decretar la ruïna imminent en dos punts exactes de l'interior de l'edifici. Doncs bé, l'Ajuntament de Gandia i la Generalitat Valenciana han dut a terme este matí la comissió de seguiment de l'edifici per analitzar l'estat actual de l'immoble i avançar en la planificació dels seus futurs usos. Els usos encara no s'han especificat, però l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el secretari general autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial, Carlos Gil, s'han felicitat per la cooperació entre administracions que ha permès actuar amb rapidesa per retirar enderrocs, assegurar la via pública i garantir la integritat estructural de l'edifici. El pròxim pas és, diuen, assegurar també l'edifici de la biblioteca.
4: Gràcies a la cooperació entre institucions, la Generalitat Valenciana ja ha estat actuant en el que corresponia a l'enderrocament dels cascots, actuant per a que no hi haguera perill en la via pública i garantint la plena seguretat de tots els ciutadans i la integritat de l'edifici. Ara anirem a la part de millora de la biblioteca, que és una de les zones colindants, en la definició dels possibles usos.
5: Hem reprès la comissió de seguiment de l'aplicació de l'edifici de telecomunicacions, de l'antic edifici de Correus, en la intenció, sobretot, de millorar aquesta col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament, entre la Generalitat.
3: I ens quedem a Gandia, concretament a la platja, perquè després de més d'un any de treballs ja compta amb una de les seues principals vies d'accés a primera línia remodelada, a falta d'un tram que queda a l'espera d'una subvenció. Es tracta de les obres de regeneració de l'Avinguda de la Pau que uneixen el passeig marítim amb el Grau. Dividides les obres en dues fases, el procés d'humanització d'aquesta via pública ha culminat amb l'execució d'una plataforma única que permet el pas de vehicles per a veïns i comerços de la zona i accés al pàrquing, però amb prioritat per a vianants i ciclistes. Maite Alonso és la coordinadora general d'Urbanisme de Gandia.
6: El tractament va a ser de preferència per a vianants, però evidentment els vehicles van a poder passar per ací sempre i quan vagin a accedir al pàrquing de primera línia de la platja. També els veïns que habiten en aquesta zona també podran circular per ací i, evidentment, la càrrega i descàrrega.
3: L'Avinguda de la Pau també disposa ara d'un carril bici integrat en la zona. S'ha renovat també l'enllumenat públic i s'ha millorat la xarxa d'aigua potable i de sanejament. D'igual forma, s'ha plantat més arbrat a banda i banda del carrer per a generar més ombres. José Manuel Prieto és l'alcalde de Gandia.
4: Convertint els espais públics en espais d'oportunitats, donant un sentit d'aprofitament per a les persones, però també social i econòmic a tot l'entorn del Grau i de la platja. Fonamentalment, sabeu que era un empeny fer-ho a través dels carrers transversals al passeig marítim i, sobretot, ajudant a les empreses, al sector turístic, al múscul de la nostra economia, que suposa el percentatge de riquesa que té el turisme en la ciutat de Gandia, en forma de valorització de l'espai públic.
3: Cal recordar que les obres formen part del tercer pla de sostenibilitat de Gandia i ha estat finançat al 100% amb fons Next Generation. Amb un pressupost de 665.000 euros s'han dut a terme per l'empresa local Cadersa. Els veïns s'han mostrat molt contents amb el resultat.
7: Solo pasear por aquí, venimos caminando y vamos hasta aquí, hasta la playa, y después volvemos otra vez a Gandía. Hombre, yo lo veo mucho mejor que antes.
8: Hombre, fenomenal, todo lo que sea limpieza y todo lo que sea mantenimiento de cómo estaba la calle a cómo se han quedado, pues es estupendo.
9: Bueno, el cambio, yo lo que conocí aquí de la playa de Gandía, pues está ahora mismo al 100% el cambio.
3: També els comerciants i propietaris d'establiments en la zona consideren que l'Avinguda de la Pau està ara molt millor que abans. Escoltem a Javi de la xurreria del Port, a més d'Immaculada, i Fran de la gelateria Monte Carlo.
10: No, respecto, ha sido una gran mejora. La verdad que ha sido un gran adelanto, como el tema de lo que es la calle.
11: Pues las obras nos han molestado un poquito, pero ahora ha quedado precioso y está muy chulo.
12: Gracias a las obras también por la terracita esta coge un poquito más de vida y no hay tanto ruido de coche y mejor para la gente.
3: Els contem ara un succés de pel·lícula, que tot i que va començar a Denia, té un lligam en Xeresa. Una banda de lladres que gastaven la tècnica d'empotrar un vehicle contra la porta o aparador dels establiments per furtar, va destrossar un estanc de Denia i, en fugir, va embestir amb el seu cotxe, que era robat, el vehicle patrulla de la Policia Nacional, que va quedar inutilitzat. La banda va circular a tota velocitat en contradirecció per la P7, fins que va acabar estavellant el cotxe contra un altre automòbil a Xeresa. En escapar, un dels delinqüents va encanonar amb una arma de foc als policies. La Policia Nacional està seguint la pista de la banda. De fet, ja ha detingut a un dels seus integrants, un home de 42 anys. Està acusat de robatori amb força, furt de vehicle, falsedat documental i pertinença a grup criminal. El robatori va tindre lloc el passat 23 de març. Els lladres van sostraure prop de 1.200 paquets de tabac per un valor que supera els 7.500 euros, però els danys provocats a l'establiment, tal com publica el Levante, pugen a més de 50.000 euros. I a més, per dur a terme el robatori, els lladres van furtar un vehicle d'alta gamma, un Porsche Panamera, valorat en més de 200.000 euros, i que van destrossar totalment. I este dijous continuen les manifestacions del sector educatiu públic valencià i també de la nostra comarca, de la Safor. Este era l'ambient esta matí a la plaça Major de Gandia.
13: Que hi haurà un dia
14: que no podrem més.
13: I llavors
14: ho podrem tot!
3: Unes 500 persones s'han concentrat al crit de No ens callaran i consellera a la foguera, entre d'altres. I és que, tot i que este matí s'ha dut a terme la mesa de negociació per part de la Generalitat, els col·lectius no estan conformes amb la proposta. Carlos Fuster, de la coordinadora d'assemblees docents de la Safor Valldigna, explicava que en la proposta de la Generalitat es parla de baixar les ràtios en les poblacions xicotetes, quan realment no està només ahí el problema. I a més recorda que pateixen altes temperatures

0: I a més recorda que pateixen altes temperatures a les aules, el que posa en risc a l'alumnat i al professorat.
1: Tenim les escoles ara en el mes de maig, tenim les escoles a 27, 28 graus. Ja no, jo no vull que ara em dissonar, jo vull ventiladors, vull que no se me desmaie un xiquet o un professor mateixa. I necessitem coses ja, necessitem... O sigui, estan fent retallades quan necessitem més professorat, perquè un professor en primer de l'ESO no pot tindre 32 alumnes, 3 xiquets de necessitats especials, altres 2 xiquets que desconeguen la llengua. Necessitem lo més important és tant dels ràtios com sobretot el personal de suport.
0: Per a demà hi ha convocada una manifestació a València que s'espera multitudinària, ja que està convocada per representants sindicals de les 3 províncies de la Comunitat Valenciana.
2: Ràdio Gandia. Cadena SER. Ser Historia con Nacho Ares.
3: Jesús Callejo, vamos a hablar de minas. El ser humano cuando baja a esas profundidades está en un ambiente totalmente distinto a lo natural.
4: A ver, estás entrando en el inframundo. El inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto. Primero, porque te estabas jugando la vida. Segundo, porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses de la oscuridad, aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, porque se pensaba que cuando había pues, un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo.
2: Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies en Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
5: Pero aún sigue, ¿eh?
6: Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
7: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
6: ¿Tú también?
7: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
8: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: En La Ventana Gandía, la entrevista.
1: El Parc Natural de la Marjal Pegoliba acollirà un homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente amb motiu del pròxim centenari del seu naixement. La commemoració se celebrarà el dimarts de la setmana que ve, el dia de 9 de maig, en el Salinar de Pego. I tenim a l'altra banda del telèfon a José Antonio Hernández, que és el director conservador de la Marjal Pegoliba. José Antonio, molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns en què consistirà este homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente.
2: Bueno, si es permet, primer te donaria unes dades introductòries i el per què l'equip de gestió del Parc Natural i per extensió la Direcció General pues van a apuntar per esta commemoració en homenatge.
1: Vale.
2: Vicente Urios va ser el primer director conservador del Parc Natural, val? Uh-huh. Ara és catedràtic de la Universitat d'Alacant i té un màster de biologia, d'acord? I ve tots els anys aquí al Parc Natural, en els seus alumnes del màster, no, per explicar un poquitiu quins són els conflictes a l'hora de la gestió del Parc Natural, no? Pues, conservació del medi natural, fer l'arròs, etcètera.
1: Vale.
2: Aleshores, aprofitant un moment, nos va començar

0: comentar que Benigno Varillas, que va a ser el primer editor de la revista Quercus, allá presáis 80, li va a plantejar que hi havia un grup de gent en què volien fer una commemoració del centenari de Félix Rodríguez de la Fuente, val? Que va néixer el 14 de març de l'any 28, val? Del segle passat.
1: Vale.
0: La idea era que encara que la commemoració del naixement seria en el 2028, aquest grup de gent sí que volien que hi hagueren alguns parcs naturals que seguiren pioner. Entre ells s'havien seleccionat a tres, dos parcs nacionals, un és l'arxipèlago de la Reserva Natural de Cabrera, un altre Picos d'Europa i un altre en Girona, que són els aiguamolls de l'Empordà, d'acord?
1: Vale.
0: Aleshores, Vicente, en l'amistat que tenia en Benigno, diu, oye, pues nosaltres des de la marxar també podríem, no? Entonces, són com el quart convidat, d'acord?
1: Vale.
0: Aleshores, nos el va proposar allí en aquest moment de la reunió, clar, i tant Laura com jo automàticament vàrem dir que sí. I el meu cervell ja estava pensant que Oliva també s'apuntaria.
1: Molt bé. I com es va a fer este homenatge?
0: La proposta d'aquest grup de persones és plantar set arbres en els espais naturals de l'estat espanyol, d'acord?
1: Vale.
0: Per la qual cosa nosaltres estarem, serem el quart, i
1: Vale.
0: Vicente Uros, en bon criteri, va proposar que se plantara una morera blanca, val? Un moro salvà. Per què? Perquè la zona de Pego ha tingut de forma tradicional un vincle especial en la seda, no? Aleshores, que anem a fer el dimarts a les 12:30, és plantar una morera, posarem una placa identificativa de l'espècie, de la commemoració, val?
1: Vale.
0: I serà un acte institucional, perquè per part de l'Ajuntament de Pego vindrà almenys la regidora de Medi Ambient, Laura, per part de l'Ajuntament d'Oliva vindrà Enrique Parra, que és el regidor de Medi Ambient d'Oliva, i després el nostre director general, Lluís Gomis, en una agenda que té molt ocupada, ha fet un lloc i també vindrà. A més, aprofitant que la ruta saludable del parc natural passa molt al costat, està al costat, n'hi ha un banquet, no? Aleshores, se nos va ocorrir fer algo que fan molts països centroeuropeus, no? I és dedicar-li un dels bancs, val, a Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, en el que hem fet, hem posat, Vicente Urios nos passa unes frases que estaven en unes de sus enciclopèdies de la fauna ibèrica, que parla d'una marxal, i aleshores jo crec que serà una conversió molt bonica.
1: José Antonio, per a qui no ho conega, que serà molt poca gent, eh? Però qui era Félix Rodríguez de la Fuente?
0: Sí, mira, la veritat és que m'agrada que facis la pregunta, no? Per què? Perquè, clar, el que ja tenim una edat, no? Jo recorde que, de fet, jo soc biòleg, no? I soc biòleg com molts de la meva quinta, quan en la televisió espanyola només hi havia un canal i el UHF. I jo recorde en ma casa, els dissabtes, que eren quan feien el programa de l'Hombre i la Tierra, Fauna Ibèrica, de sopar ràpidament per a no perdre-ho, no? Ma mare i mon pare eren d'uns pobles de l'interior de Terol, sobretot ma mare era molt rural i aleshores ella era un poquet entre un poquet ma mare i després Félix Rodríguez de la Fuente, pues, va ser que jo al final me decantara per els estudis universitaris per la carrera de biologia, com molts altres, d'acord?
1: O sea, que per a tus dobles especials de homenatge.
0: Sí, evidentment, no? I al final pues, sempre nos ve a la memòria pues, eso de la front, la limotxa en castellà, trencat els ous, el crevalós, que diguem així a València, no? El trencalós, llançant els ossos per a trencar-los, d'acord? Aleshores, és important perquè, però, nosaltres és que ja tenim pues, més de 40, tenim clar qui és Félix Rodríguez de la Fuente, no? Però es comences a preguntar a la gent jove, qui és Félix Rodríguez de la Fuente? Diu, un escritor, ah, pues no sé qui és. Aleshores, en este cartell de la plantació, pues explicarem un poquití con una frase, com Félix Rodríguez de la Fuente, pioner en l'estudi, conservació i divulgació de la natura, no? Per a posar un poquití en antecedents el per què fem esta commemoració.
1: Perquè, com has explicat abans, Félix Rodríguez de la Fuente pues, tenia un programa de televisió, no? Era com tipus documental, no? On parlava de natura, i per això és tan
0: Sí.
1: conegut.
0: Clar, perquè de fet, bueno, jo vaig tenir una malaltia d'una hèrnia discal en el 2010 i vaig estar en el llit i me'n recorde que se feia una reposició en la 2, no? I vaig tornar-nos a mirar, no? Ja, clar, ja en més edat, i me va sorprendre lo bé i com informava científicament els documentals. Després també hi ha un altre molt famós de quan està recuperant una anaconda en Venezuela, que quasi el mossega. Vull dir, era, la veritat és que va ser un home avançat en qüestió de conservació i divulgació de la natura, avançat a la seva època.
1: Molt bé, José Antonio, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A tu per poder donar difusió a aquest art des del dimarts de la commemoració del naixement de Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Que vaja molt bé este homenatge, gràcies.
0: A tu.